Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 92%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 86%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 84%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 83%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 78%.

0: Estàs escoltant Ràdio Arbúcies, l'emissora de la Vall del Montseny.
1: 107.6 FM.
0: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes sí. bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta
2: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 15 graus i una humitat del 73%.

0: Ràdio Arbúcies
1: 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 13 graus i una humitat del 76%.

0: Informació, proximitat, música...
1: La fórmula que copien altres emissores. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 14 graus i una humitat del 71%.

0: En punt les 10 del matí. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar el primer que vol fer és una nova immersió en la Catalunya d'avui abans de decidir el seu futur polític. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, l'expresident afirma que el país ha canviat des que ell va marxar i que voldrà escoltar la societat actual abans de prendre cap decisió. Avui desembarquen a Catalunya els líders estatals del PP i del PSOE. Pedro Sánchez serà a la festa de la Rosa del PSC a Gavà i Alberto Núñez Feijó farà un acte polític a Badalona en un clima preelectoral i amb Ceuta com a protagonista del debat polític. Dues eleccions regionals a Alemanya poden determinar avui el futur polític del canceller Merz, que s'enfonsa a les enquestes. Els electors ja voten a Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín, on per primera vegada l'esquerra radical podria guanyar l'alcaldia. Últim dia de votació a Rússia per escollir el nou Parlament, uns comicis en què ningú dubte de la victòria del partit de Vladimir Putin, que busca legitimació davant l'estancament de la guerra d'Ucraïna. L'oposició ha demanat votar presencialment per minimitzar la possibilitat de manipular els resultats. Ed Sheeran qualifica d'injustificable la situació de Gaza en la seva primera intervenció pública després del polèmic acomiadament del seu teloner per comentaris a favor de Palestina. L'artista britànic ha admès errors i ha insistit que no vol ser un músic activista. Més de 200 entitats participen avui a Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat convocada per la plataforma Zero Port. La protesta arriba quan precisament aquesta setmana el govern espanyol ha aprovat les primeres inversions per ampliar aquesta infraestructura. La ciutat de Barcelona tindrà una xarxa pública de comerços amb productes a preus assequibles. El primer d'aquests establiments s'obrirà a finals d'any, de l'any que ve, al barri de la Marina. Serà una rèplica de la iniciativa impulsada per l'alcalde de Nova York, la ciutat des d'on l'alcalde Jaume Collboni ha fet aquest anunci. Creix el suport per aconseguir que la televisió sigui gratuïta als hospitals públics. La iniciativa l'ha impulsat aquest estiu la Rosita, una pacient de 95 anys, i ja ha recollit més de 60.000 firmes. Ara es pot veure en moltes marquesines properes als hospitals públics catalans. I avui es tanca el mercat de música viva de Vic amb el concert de Quimi Portet a la plaça Major. El músic vigatà ha anunciat que traurà nou disc al 2027.
1: Esports.
0: Roger Arnau, bon dia.
2: Bon dia. El Barça és més líder a la Lliga després de guanyar 1-3 al camp del Sevilla amb remuntada i hat-trick de Rafinha. És el setè triomf consecutiu dels Blaugrana que arriben a l'aturada per seleccions en ple de victòries. Avui a primera el Madrid visita el camp de l'Atlètic de Madrid a 4:45 i a segona el Sabadell rep l'Oviedo a la Nova Creu Alta a les 2. Doble triomf històric del motocross català. Daniela Guillén en categoria femenina i Guillem Ferrés en MX2 s'han proclamat campions del món a l'última prova de la temporada disputada a Austràlia. I la Penya i el Barça juguen aquesta tarda a les 7 la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. A les semifinals, els badalonins van eliminar el Baskonia i els blaugranes van superar el València.
0: Últim diumenge d'estiu amb estabilitat i calor de setembre, les temperatures pujaran una mica més, amb més valors pròxims als 33 graus a les zones més càlides del país. Sol, amb només alguns núvols prims al nord del país, l'estiu s'acomiadarà al llarg de la setmana.
3: Les cançons de la teva vida les escoltes aquí.
4: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 61%.

0: Ràdio Arbúcies.
1: L'emissora que escolten les altres emissores.
0: 107.6 FM.
2: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
3: Per tant, saludem David.
4: Molt bon dia.
3: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir. Es pot dir
0: doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir? Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta
2: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa!
3: Jaimar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

Un sol que brilla radiant dibuixa una silueta de roques que neixen enmig de la mà, i tu nedant amb pilotes com una sirena que m'està cridant.

0: la primera edició de la 12a temporada de la primera llista. Benvinguts a tots. Els que us incorporeu en aquesta nova temporada, repassarem durant dues hores les 40 cançons més importants de la setmana, amb l'intriga de saber si la primera posició continua a les mans de Joan Dausà i Mamaduixa. En Papi posa-la al disco, si hi haurà canvis en aquesta primera posició. Amb cançons de la categoria dels aspirants i amb dues incorporacions entre les 40 posicions de la llista. De fet, comencem el repàs ja amb una de les dues cançons que avui entra. Parlem de la col·laboració espectacular de Ginestà amb Nil Moliner. Després d'una sola setmana a la categoria dels aspirants entra aquesta que es diu Amb qui estaràs? Som-hi!
1: Aquesta cançó
2: avui entra a la primera llista.

Miquel Núñez ens ha acompanyat durant tot aquest estiu amb aquesta que es deia Un altre cop, i doncs mira, un altre cop torna a sonar la llista baixant, això sí, dues posicions. També baixa aquesta setmana Max Navarro amb aquesta cançó que ens acompanya des de la primavera. 21 setmanes suma, inigualable.

Els Pitipara, que els hem conegut gràcies a aquesta negrita, que manté posició des de la 35. A la 34, Sóc un bohèmio, també sonant moltíssim aquest estiu gràcies a aquesta cançó. Un dia, qualsevol d'agost.

0: atenció perquè aquesta cançó s'ha fet famosa i arriba tan lluny que fins i tot les emissores de ràdio de Rússia la posen. Sí, sí, increïble, eh? Però Tutu-turu ha arribat a sonar a les emissores de ràdio de Rússia. Per tant, escolta, èxit internacional per Siderland i aquest Tutu-turu que aquesta setmana ha obert una posició passat de la 32 a la 33. A la 32, després de 7 dies de la seva entrada, espectacular pujada per Bauza amb aquesta cançó tan electrònica i que tant ens agrada. Es diu Magnètic.
1: Número

0: Marta, baixada d'un lloc per Energia, una altra cançó catalana que està triomfant de mala manera i que ha triomfat els últims mesos. A la 29 donem la benvinguda a la segona de les incorporacions de la llista i se l'emporta el número 1 mundial des de fa molts i molts, molts dies. Parlem de Baby Wow. És la nova cançó de Karol G, col·laboració amb Jude Line i Rusovski. Aquesta cançó està triomfant de mala manera i ja entra a la primera llista des d'aquesta posició 29. Baby Wow.
1: Aquesta cançó avui entra a la primera llista.
2: Número 29.

0: Canyes, al Far del Sud, aquesta versió remix de Sopa de Cabra amb Jordi Stone, dels germans de Roca, Jordi Roca, amb el seu alter ego musical, Jordi Stone, i aquest Far del Sud que puja dues posicions. De seguida la 27, abans ens anem a la categoria dels aspirants per escoltar Adela. La setmana passada et vam presentar aquesta cançó en aquesta categoria i continua aquí, amb ganes d'entrar en aquest Ain't in Los Angeles.
1: Aquesta cançó aspira.

Imagina, quatre posicions avall per una de les cançons que ens ha acompanyat els últims mesos. Per cert, aquesta setmana, Flashy Ice Cream ha abandonat la lista amb Dora Yakis. Al costat de 30 ho fan després de 21 setmanes. També ha marxat de la llista Olivia Rodrigo i el seu Stupid Song. Seguim

Me des de Petal. Baixada important, eh? Des de la 17 a la 24 s'emporta doncs, una bona patacada, la més important de la setmana, de 7 posicions. De seguida seguim escalant fins la 23, abans anem de nou a la categoria dels aspirants, perquè aquí tenim a Miley Cyrus, que va presentar la seva nova cançó, ara com a Miley es fa dir, i aquest Bass Persuades, que és ni més ni menys que el tema que dona títol al seu nou treball d'estudi, que està al caure. Miley Cyrus torna a la primera llista amb aquest Bass Persuades. Let's go.

Era Usual, French Montana, David Guetta, setmana número 4, les mateixes que la pujada que fa aquesta setmana de 4 llocs, situada des de la 23. A la 22, redueixen un lloc els Catarres, amb una cançó que porta 17 setmanes a la primera llista i que mai ens cansem d'escoltar. Diumenge sense drama. Número 20.

ja aquesta és la més veterana de la llista. Suma 38 setmanes, Tame Impala, Jenny, Dràcula, versió remix d'aquesta cançó, que porta 38 setmanes a la primera llista, però no de forma consecutiva. És una cançó que va abandonar la llista i després va tornar a entrar perquè va tornar a tenir una segona vida. Baixa dues posicions. I abans de tancar hora, doncs viatgem en el temps. Avui ens anem fins al 2014, perquè en una setmana com la que ens trobem, però de fa 12 anys, el número 1 era per als de Colorado, els One Republic, en el mateix Deep Native, el que trobàvem al Counting Stars. També hi havia aquesta cançó, Love Runs Out, va liderar dues setmanes la primera llista i avui torna a sonar com un gran número.

0: Hem obert la segona hora amb DJ Doja, Jason Derulo i Melody. Mitsiko va entrar fa tot just una setmana des de la 25 i en suma 5 en la seva segona setmana. Per tant, enhorabona per aquesta cançó que fa aquesta bona pujada. Hem obert la segona hora de la llista, una llista que ens portarà a descobrir aquesta segona hora si Joan Dausà i Mama Duixa mantenen el lideratge amb Papi Posa'l al disc. També hem d'estrenar unes quantes cançons a la categoria dels aspirants i repassar-ne de setmanes anteriors. Segona hora que l'obrim escoltant una cançó que està molt i molt bé. És una cançó de pell de gallina, ja ho podem dir. Cançó de pell de gallina des de The Visitor, el nou treball fantàstic de Sienna Spiro. Després de Die on This Hill, sona la primera llista aquest, Great Expectation, nova cançó de Sienna Spiro i cançó de Pitet.
1: Aquesta cançó...

0: Ana Mena, Lola Índigo, han fet un fart de sonar aquesta cançó, Petitó, a tot l'estiu, i està situada des de la 18 en aquesta primera edició de la 12a temporada de la llista. Ens anem a la 17, en pujada d'un lloc per My Body's Not Ready, la nova cançó de Somber, que evidentment puja.
1: Número 17.

0: Boy, aquesta es deia Dai Dai, mantenint posició una setmana més aquesta cançó que ens ha acompanyat els últims mesos, la cançó del Mundial, la cançó que ha triomfat de Shakira amb Burna Boy. De seguida a la 14, abans tornem a la categoria dels aspirants per escoltar Guillem Gisbert. La setmana passada et vam presentar aquesta cançó que es diu Entreten-me. És l'avançament del seu nou treball musical que arribarà al mes de novembre i que presenten amb aquesta cançó, que és un so 100% Manel, eh? Recorda la bona època de Manel en producció de Pep Saula i d'Arnau Grabulosa. Entreten-me, Guillem Gisbert, a la primera llista.
1: Vull dir-ho ara, que si no després les coses es compliquen.

0: Taylor Swift ha sonat des de la 14, baixada de 3 llocs de la 11 a la 14 per aquest I Knew It, I Knew You. I atenció, perquè a la 13 hi tenim una altra gran pujada. No és la que més, perquè la que més l'hem escoltat des de la 25 amb Teddy Swims, però no es queda curta. 11 posicions per Loser. Nou senzill per Tame Impala a la primera llista. En 3 setmanes ja està situada a la número 13, pujant a 11.
1: Número 13.

0: S'aproximen al top 10 les Cat's Eye. Animal en suma 5. Es queda, per tant, a les portes d'entrar entre les 10 primeres posicions. No ho serà aquesta setmana la definitiva, potser la que ve serà ja la que fa el 5 fins a les 10 primeres posicions. Ens anem de nou a la categoria dels aspirants per posar Alex Warren, perquè té nova cançó després de Fever Dream, que té presència des de la 20 a la 36, la tenim a la part baixa. Té nou senzill, es diu Emerald Eyes, és una altra de les cançons del seu nou treball d'estudi, Emerald Eyes, nova cançó d'Alex Warren.
1: Aquesta cançó aspira a entrar a la llista.

0: El top 10, depèn de com ho vulguis dir. A la nou baixada, a la neu baixada dels diets i a la nou pujada per Anem Tirant, l'èxit dels 31 Fam.
1: Explica'm-me les històries, les marques de les mans. En llits desconegudes he patit molts desenganys. Alguns enemics abans eren germans. Un ple de victòries que no sento com abans.
2: Número 9.

0: Mantenim posició els Amics de les Arts i aquesta segurament t'estimo. Els Amics de les Arts, per cert, que han estrenat aquesta setmana una nova cançó espectacular, una cançó d'aquelles de Pitet, amb un himne fantàstic que ens han presentat amb els castellers com a part important. Encara som aquí, un cant per aixecar-se. De moment, nosaltres continuem apostant per segurament t'estimo des de la 8. A les 7 mantenim posició també Dani Sixiskit i Que s'aturi el temps.
1: M'acabo d'aixecar, no sé quina hora és. Entra l'airet per la finestra.
2: Número 7.

banda neon reculen aquesta setmana, passant de la 3 a la 6, aquesta es deia el ventilador. Tot el contrari que Temper City, que una setmana més puja posicions, porta 15 setmanes a la primera llista, se situa a la 5 aquest Self-Aware.

Ha estat 3 setmanes liderant la primera llista i la Graciosa, doncs mira, va baixar la setmana passada de la 1 a la 4 i aquesta setmana manté posició aquesta cançó de Quevedo i Elvis Crespo, que ens ha estat acompanyant tot el mes d'agost, el juliol, el juny, bé, porta molts mesos sent líder a tot arreu i nosaltres també la vam fer líder a la primera llista. Ara això sí, es queda a la 4. A la 3, pujada de 2 llocs per Another. És la primera cançó que hem conegut d'aquesta formació, d'aquests DJs, Another, i aquesta cançó que es diu Talk to You,

Papi, posa'l al disc, cau de la 1 a la 2. Per això vol dir que aquesta setmana tindrem un nou lideratge, un nou lideratge que se l'emporta un artista que ja ha sonat, l'hem escoltat fa una estona amb David Guetta i French Montana, i ara té una altra cançó que aconsegueix el lideratge. Parlem de Moving to the Sun, la cançó de Yugel i Ultranaté, que se situa per tota aquesta setmana com a líder de la primera llista. Amb aquesta cançó tanquem el repàs de les 40 cançons de la setmana. Ens retrobem d'aquí una setmana, d'aquí a 7 dies, amb molts més èxits a la primera llista. Que passeu una bona setmana.

0: Alberto Núñez Feijóo reclama el vot a Catalunya per poder governar Espanya. El líder del Partit Popular ho ha dit a Badalona en un acte en paral·lel a la festa de la Rosa del PSC que es fa a Gavà, on intervé Salvador Illa i després ho farà Pedro Sánchez. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar, el primer que vol fer és una nova immersió a la Catalunya d'avui abans de decidir el seu futur polític. En una entrevista al diari britànic The Sunday Times, l'expresident afirma que el país ha canviat des que ell va marxar i que vol escoltar la societat actual abans de decidir res. ...50.000 persones, segons l'organització, es manifesten al centre de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Denuncien el seu impacte ecològic i que empitjorarà la crisi de l'habitatge. La protesta arriba després de l'aprovació d'un pla d'inversions per la infraestructura. Rússia denuncia una gran ofensiva amb drons sobre Moscou que ha afectat una refineria, obligat a cancel·lar més de 450 vols i ha matat com a mínim dues persones. L'atac a gran escala arriba quan falten poques hores perquè tanquin els col·legis electorals en els comicis per escollir el nou Parlament. Dues eleccions regionals avui a Alemanya poden determinar el futur polític del canceller Friedrich Merz, que s'enfonsa a les enquestes. Els electors voten al Land de Mecklenburg-Pomerània Occidental i a la ciutat-estat de Berlín, on per primera vegada l'esquerra radical podria guanyar l'alcaldia.
1: Esports.
2: En joc la final femenina de la Golden Cup d'hoquei patins. A la segona part, Catalunya 0, Portugal 1. I el Barça és més líder de la Lliga després de guanyar 1-3 al camp del Sevilla amb remuntada i hat-trick de Rafinha.
0: Temps clar amb cel serè, sense temperatures cap als 30 graus, domini amb sol i només algun núvol prim al nord del país.
1: 3Cat Info.
0: Ara passem poc més de 2 minuts i mig de la 1 del migdia. Com us dèiem, és un diumenge amb desembarcament dels líders polítics a nivell estatal. Aquí a Catalunya, a aquesta hora, sentim ja de fons el president del govern espanyol, líder del PSOE, Pedro Sánchez, que intervé a la festa de la Rosa del PSC a Gavà. El podem escoltar en directe.
3: Aportando más convivencia y menos confrontación. Aportando respeto. Respeto y educación cada vez que habla desde esta tribuna y cualquier otra, Salvador Illa, y no tanto insulto y falta de educación por parte de otros líderes. Y aportando reformas, reformas frente a los años de parálisis que ha vivido Cataluña y también contra reformas de España durante los largos años después de la crisis financiera de 2010 y de 2011. Mirad, yo creo que Salvador, el presidente Illa, ha logrado algo que las derechas y las ultraderechas, tanto en Cataluña como en España, no conciben. Y es que se puede gobernar sin necesidad de tener enemigos. Y estar a la tarea, a lo que realmente importa, a la educación de nuestros hijos e hijas, a la salud de nuestros...
4: Escolta'ns per internet i també els dispositius Alexa amb la millor qualitat de so.
5: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 36%.
7: Estrenes amb Joan Soler. Cada setmana et posem al dia de l'actualitat musical. Novetats, les cançons que seran èxit. L'actualitat de la música en català. Estigues a l'últim en música. A partir d'ara, acompanya'ns a Estrenes.
8: Què tal, com esteu? Benvingudes i benvinguts a Estrenes en aquesta nova setmana i en aquesta nova ocasió que tenim a partir d'ara mateix i al llarg de pràcticament que 55 minuts d'escoltar algunes interessants novetats musicals d'aquesta setmana mateix. Històries d'aquí, però també obrirem fronteres i escoltarem cançons, algunes històries que s'escolten a altres indrets del planeta. Les comencem a Catalunya i precisament ho fem amb un personatge anomenat Abraham Fors, que és un músic, cantautor i compositor de Mataró, al Maresme, La seva nova cançó, El meu somni, manté el rumb del seu projecte i està estretament lligada al seu compromís social. És amb un suport a una causa benèfica. La cançó està creada expressament per recolzar el projecte Alfa, una associació espanyola que lluita contra les distròfies musculars, amb malalties rares. El meu somni, per començar avui aquest estrenes, amb la veu d'Abraham Force.

La cançó es diu El meu somni, és la més nova d'Abraham Force, així ens ha acompanyat per començar avui aquestes estrenes d'aquesta setmana. Ara sí, obrim fronteres, anem fins a Anglaterra amb Alfie Jukes, que és un jove cantautor, i la seva nova cançó es diu Lighthouse, que ens explica i està ambientada, de fet, en una festa on el protagonista sent aclaparat, incòmode o amb ansietat social.

música i la veu d'Alfie Hughes, aquest cantant i compositor britànic. La seva nova cançó que ens ha acompanyat en aquestes estrenes es diu Lighthouse, una altra de les novetats d'aquesta setmana. En aquestes estrenes que estem compartint al teu costat, ara mateix ens arriba la Carlota Flanner, és el nom artístic de Carlota Cerrillo Moya, cantant i compositora de Barcelona, que s'ha consolidat com una de les veus més personals i interessants del pop alternatiu i pop tendre en català. L'escoltarem amb el seu tema Res Concret, és un senzill molt especial que neix del projecte europeu d'intercanvi cultural Polyglot Music. De fet, no és un tema composat des de zero, sinó que és i es tracta d'una adaptació i traducció al català per la mateixa Carlota d'una cançó originària de l'artista letona Kato. Res Concret, ara mateix amb nosaltres sona Carlota Flanner.

És la cançó Res Concret, la més nova que presenta aquesta setmana Carlota Flaner. Així ens ha acompanyat aquesta cantant barcelonina en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Anem de nou fins a Anglaterra per escoltar a Arthur Hill, que és un cantant, compositor i creador de contingut de Londres, que igual que Alfie Jukes, que hem escoltat anteriorment, es va fer molt popular a les xarxes socials i també especialment a TikTok, gràcies als seus divertits sketchos i paròdies humorístiques abans de fer el salt definitiu cap a la música pop de manera professional. La cançó que escoltarem es diu Orange Wine i aborda de forma divertida com la gent es jutja i es cataloga ràpidament avui en dia quan intenta allò de lligar o conèixer algú.

Es diu Arthur Hill, és britànic, és de Londres, Anglaterra, i aquesta és la seva nova cançó, que es diu Orange Wine. També ens ha acompanyat en aquestes estrenes, que ara mateix torna cap a Catalunya per escoltar a Confinaps, que és el projecte musical de pop-rock d'autor liderat per Francesc Aznar, un músic originari del Masnou, al Maresme, un projecte que va néixer l'any 2020 durant el confinament estricte provocat per la pandèmia. La seva nova cançó, Paisatges, bé, gira l'entorn de tres eixos principals, que són la connexió profunda amb la natura, deixar anar i alliberar-se, i la recerca de la pau interior. Paisatges amb Confinaps.

La cançó Paisatges, aquesta és la nova història de Confinaps que ens ha acompanyat en aquestes estrenes. I atenció, perquè ara mateix ens arriba Beyoncé amb la col·laboració de Pharrell Williams i la cançó que comparteixen junts, que es diu Can I Watch You, que és tècnicament una cançó nova per al públic, però amb un origen antic, perquè s'ha llançat oficialment aquest setembre la B-Day amb el seu 20è aniversari, amb una edició de luxe d'aquest disc que va treure l'any 2006 la Beyoncé. Doncs per celebrar aquest esdeveniment, amb aquesta edició de luxe, en aquest aniversari, en aquesta edició nova del B-Day, hi ha inclòs aquesta cançó nova. N'hi ha unes quantes més, però aquesta és una d'elles, un tema de bagul, podríem dir-ho així, tot i que s'ha publicat ara com a novetat. La cançó va ser gravada originàriament l'any 2006 durant les sessions de creació d'aquest segon disc d'estudi de la Beyoncé, B-Day, i que havia estat inèdita i guardada en secret fins ara.

El duet format per Beyoncé i Pharrell Williams amb aquesta cançó que es diu Can I Watch You i que forma part del 20è aniversari, la reedició del B-Day, un dels grans discos de la cantant nord-americana Beyoncé. Tots celebren això, els 20 anys d'aquest disc amb aquesta reedició i amb cançons noves com aquesta, compartida, en aquest cas, amb Pharrell Williams. Més duets, en aquest cas catalans. Per una banda, Ginestà, un duet format pels germans Júlia i Pau Serra Salses, originaris del barri de Sant Andreu del Palomar, a Barcelona, i Nil Moliner, que és un reconegut cantautor i compositor de Sant Feliu de Llobregat, i la cançó que participen tots dos, Amb qui estaràs? La lletra ambientada als carrers de Barcelona és un retrat agredolç sobre la superació d'una ruptura amorosa.

Es diuen Kesia, és un trio britànic d'indie pop i són coneguts pel seu so fresc, lluminós i sobretot estiuenc. La seva nova cançó es diu Together in My Head, que hem escoltat ara mateix, i forma part del seu nou àlbum Lemon Gelato. És una cançó que ens parla de l'enyorança i de les connexions imaginàries. I és que així hem seguit en aquestes estrenes que t'acompanya, siguis on siguis, com cada setmana. Anem ara mateix i tornem de nou a Catalunya per escoltar a Ian Moya. És un jove cantant i compositor de 18 anys, originari d'Escaldes Engordany, Andorra, i que es va donar a conèixer entre el públic català gràcies a la seva participació en el conegut concurs de talents de 3CAT Eufòria. La seva cançó debut, Què som, és una aposta sobre diferents temes, sobre el desig i la llibertat sexual, la incertesa en les relacions i la pèrdua del control i la sensualitat.

És el ritme de Jan Moya, la seva nova cançó que es diu Que som i que ens ha acompanyat en aquestes estrenes d'aquesta setmana. Tornem a fer un viatge amb Emerson, que és una banda emergent de Londres, a Gran Bretanya, i la seva nova cançó que es diu Daisy Chain, que ens parla sobre la fragilitat dels vincles. Així sonen Emerson amb la cançó Daisy Chain.

Daisy Chain, aquesta és la nova cançó d'Emerson, també una altra de les novetats d'aquesta setmana. Es diu Ningú, que és un projecte de pop d'autor en català, i la seva nova cançó que escoltarem ara mateix es diu Vull ser, i que ens parla de la salut mental i el malestar intern.

La força musical de Ningú i aquesta cançó que es diu Vull ser, una altra novetat de la setmana en aquestes estrenes. Tornem a Gran Bretanya, Anglaterra, avui és la protagonista pràcticament absoluta d'aquestes estrenes d'aquesta setmana, i escoltarem a Iona Luke, que és una jove cantautora de 23 anys de Londres, que s'està obrint pas amb molta força a l'escena de l'indie rock i pop alternatiu britànic gràcies a cançons com aquesta que escoltarem, que es diu From Dust, i que ens parla del pes de la maduresa i que explora aquesta transició cap a la vida adulta. From Dust, la nova història de Iona Luke.

La cançó es diu From Dust, és la més nova de Iona Luke, aquesta cantant i compositora britànica. Una altra novetat d'aquesta setmana a estrenes. Anem per un trio de protagonistes ara mateix, com són, per una banda, Arnau Aragall, que és un cantautor i productor emergent. Ens presenta una cançó anomenada On no hi ha paraules, que hi col·laboren Nau, que és un productor i músic català, estret amic d'Arnau Aragall i col·laborador habitual del seu univers sonor, i Mariona Muntanya, que és una jove cantant catalana amb una gran potència vocal que ja s'està fent un lloc dins del teixit musical independent. On no hi ha paraules, Arnau Aragall, Nau i Mariona Muntanya.

On no hi ha paraules, la cançó d'Arnau Aragall, també la col·laboració de Nau i Mariona Muntanya, tots junts per aquesta història que ens ha acompanyat ara mateix en aquestes estrenes. Es diu James Blunt, és un reconegut cantautor i músic britànic. La seva nova cançó es diu Weight of It All. És el segon senzill del vuitè àlbum d'estudi anomenat Airplane Mode i que ens parla de les pressions de la vida moderna.

Weight of It All, aquesta és la nova cançó de James Blunt, el cantant i compositor britànic, també ens acompanya aquest estrenes que ja arriba a la seva part final. Ho fa amb Book U, que és un grup d'indie pop nascut al barri de Poblenou, a Barcelona, un projecte que va arrencar quasi per casualitat, i amb la seva nova cançó que es diu Vinga Va, que és un tema homònim que dona títol al seu primer disc de llarga durada. La cançó ens parla de l'impuls d'un nou inici. Per tant, així acabem amb ells, amb Book U i la cançó Vinga Va, i us esperem la setmana vinent, aquí mateix. No hi falteu, rebeu una salutació de Joan Soler. Que vagi bé, salut, adéu.

0: Bon dia, són les dues, us parla Eduard París.
1: Notícies en xarxa, edició migdia.
0: Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i també el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que han d'arribar l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets.
2: Sánchez ha participat a la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona.
0: Repassem ara la resta de titulars de la jornada. Lídia Porta, bon dia.
3: Bon dia, Eduard.
0: Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament de Catalunya del 2028.
2: En una entrevista al diari de Sunday Times, Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.
0: I aquí a casa nostra, milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats veïnals i socials i ambientals amb el lema "No a l'ampliació, ni ara ni mai".
0: Moment ara per conèixer la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
4: Estem tenint un final de setmana, una altra vegada molt tranquil al conjunt de Catalunya, amb unes primeres hores de diumenge on les temperatures eren fredes al Pirineu i Prepirineu i ja més fresca, sobretot a l'interior de Catalunya, amb una suavitat més accentuada una altra vegada a tot el litoral català. Amb un matí de diumenge molt i molt assolellat, dia radiant, aquestes hores del migdia ja estem pendents una altra vegada de les temperatures que s'estan enfilant sobretot a tot el prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona. I de fet, a les immediates hores aquests valors també s'intensificaran al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, on esperem valors propers als 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada càlida, amb una tarda que no es presenten gaires canvis, alguna tímida nuvolada, sobretot al Pirineu central i més oriental. Demà dilluns encetarem una setmana on estarà marcada per l'absència de precipitacions, amb unes temperatures que es mantindran elevades i jornades, com diem, de molt sol.
0: Parlem de cultura en marxa des d'un quart d'una a la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
2: I justament ara acaba de fer llenya el 3 de 10 amb folre i manilles de la Jove de Tarragona.
0: I en els esports, ahir victòria del Barça amb remuntada inclosa per un gol a 3 al camp del Sevilla. El hat-trick de Rafinha el va convertir novament en el gran protagonista de la victòria blaugrana, que manté el ple de victòries a la Lliga. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:03. Esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostra la producció, els serveis informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent.
2: Sánchez ha participat a la tradicional festa de la Rosa de Gavà, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC, mentre que el líder dels populars, Feijóo, tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la festa de les Migues.
0: Com diem, tret de sortida, doncs, a aquesta precampanya de cara als comicis que hi haurà l'any 2027, com per exemple les eleccions municipals programades pel mes de maig i les generals encara per convocar.
2: El president Sánchez no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions. Després de la recent crisi a Ceuta, ha defensat que el finançament autonòmic per Catalunya, i també ha carregat contra el PP i Vox, que diuen són tan iguals que van al mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que ha vingut a llançar és que els socialistes són optimistes davant d'aquestes eleccions municipals del mes de maig de l'any vinent.
5: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027, y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas, y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas, hasta 2031 y más allá. ¡Ánimo, ya por la victoria!
2: El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijóo què farà amb els temes sensibles a Catalunya, com el finançament o el que taula a Europa.
3: estos días se ha paseado por Cataluña Abascal. Mucho TikTok Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijóo. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa. ¿O ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán? Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. ¿Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas, que son lenguas de España, para que también lo sean en Europa?
0: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijóo situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya el president del PP. Ha fet aquesta reivindicació des de Badalona.
2: Feijóo ha demanat que Catalunya recuperi el protagonisme en una actual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
6: Este acto político es la demostración de que Cataluña va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece, y para eso estamos hoy en Cataluña.
2: Feijóo també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració o política exterior.
0: I no deixem de parlar de política, perquè Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les properes eleccions al Parlament català del 2028.
2: Després de més d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
7: Obviously, Catalunya was different now.
8: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent.
7: That is my first.
8: Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
2: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades al Marroc.
0: Milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat, que ha començat al Passeig de Gràcia i que arriba fins a la plaça Sant Jaume.
2: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals, i sota el lema no a l'ampliació ni ara ni mai. La protesta arriba després que dimarts el Consell de Ministres aprovés el pla d'inversions d'Aena fins al 2031, que inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina. Jaume Sete és el portador de Aeroport.
9: Mostrar el rebuig frontal de la ciutadania cap a aquest projecte nefast que només agreujaria algun dels principals problemes que tenim al país, com per exemple la crisi de l'habitatge, la crisi ecològica i l'emergència climàtica i la massificació turística, entre altres.
0: Com el que acabem d'escoltar per part del mateix OCTES, Aeroport denuncia que tant el govern espanyol com la Generalitat i Aena fan negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport del Prat.
2: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat els últims dies que aquesta ampliació implicaria un augment del 22% de les emissions de CO2, i encara van més enllà, ja que asseguren que els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per la Unió Europea. I ara fa 5 anys, milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment tot això estava aturat.
0: Seguim parlant de mobilitat, perquè Renfe substituirà a partir de demà els trens de la sèrie 106 de Talgo, anomenada Abril, que oferien el servei d'avant entre Lleida i Barcelona.
2: Renfe ha informat que el canvi dels combois es deu a la reorganització dels trens d'abril, que s'està duent a terme la companyia des de l'any passat, després que alguns combois de la sèrie es detectessin fissures de l'estructura de la part interior. Aquests trens d'abril disposen de 581 places i usuaris del servei han alertat que la substitució d'aquests combois podria suposar una pèrdua de més d'un centenar de seients diaris per cadascun dels quatre trajectes afectats, dos en direcció a Barcelona i dos cap a Lleida.
0: I per la seva banda, l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el seu homònim de Nova York, Zoran Mamdani, on han compartit experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
10: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani, doncs l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics el 2028. En aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert molt intens. I també explicar, doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat progressivament, no?
2: Collboni ha anunciat que també una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
10: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
2: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de Ciutats Urban 20, que celebra a la ciutat nord-americana tots aquests dies. I Collboni i Mandani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de tensió internacional.
0: I expliquem també, en matèria d'inversions, que abans d'acabar l'any el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a la gent gran.
2: Amb aquesta mesura, el govern donarà per complert el compromís de crear 6.000 noves places durant la legislatura. Això ho ha explicat el programa Ciutadella al conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
11: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Es van comprometre a fer 6.000 places concertades.
12: L'anterior conseller és el que es va comprometre.
11: Sí, durant aquesta legislatura. El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
2: El programa es podrà seguir a partir del 2, del 4, de 10 de la nit de les televisions locals i a la plataforma de la xarxa Més.
0: I amb l'arribada d'aquest mes de setembre comença també la temporada de viatges de l'Imserso.
2: Les agències de viatges ja han començat a tramitar les reserves amb les Canàries i les Balears entre les destinacions més sol·licitades. Ens omplirà tot plegat Núria Perea.
13: Per molts, el setembre és sinònim de tornar a la rutina. Per les persones jubilades, en canvi, és també el moment de començar a preparar les escapades de tardor i hivern. Aquesta setmana han començat les reserves dels viatges de l'Imserso, una opció que continua tenint molta demanda. En parla Núria Marginet, responsable de Bitravel.
14: Una oportunitat de fer un viatge a un preu molt econòmic i és l'oportunitat de poder sortir de casa, de veure altres coses.
13: Les illes, sobretot les Canàries i les Balears són alguns dels destins més buscats. El primer dia de reserves, les agències poden arribar a acumular cues. Molts jubilats prefereixen fer el tràmit presencialment i deixar-se assessorar pels professionals. És el cas d'en Francisco Pinto.
12: Y se habla con ellos para ver si te pueden coger algún destino, porque hacerlo particularmente es casi imposible, por no decir imposible.
13: Les agències detecten que aquest públic cada vegada viatja més i busca també destinacions més llunyanes. Ho explica Mercè Esteban, d'AIG Viatges.
15: Fem molt Europa, ara estem bastant fent intercontinentals, per exemple, ara tenim preparats uns xines, tenim preparats un Canadà, coses que la gent gran abans no s'atrevia a fer.
13: Una tendència que consolida els sèniors com un públic cada cop més important pel sector turístic, també fora de la temporada alta.
0: I aquesta setmana s'ha aprovat el bloqueig obligatori dels SMS comercials sense àlies registrat per evitar així ciberestafes. Quan entri en vigor, seran les companyies telefòniques les que hauran de comprovar si l'emissor d'aquests SMS publicitaris estan registrats a la Comissió Nacional del Mercat de Valors o no i, per tant, si tenen entitat pròpia.
2: Tindrem aquest filtre, doncs, aquí dins del territori espanyol, però els experts alerten que cal seguir molt a l'aguait, protegir-se i verificar dues vegades el remitent. Ens ho explica la Norma Lebrero.
16: El ciberatac ja mou amb més diners que la droga a tot el món. L'any passat l'estat espanyol va rebre 470.000 denúncies per suplantacions d'identitat. La prohibició d'enviar SMS comercials a entitats que no estiguin registrades a la Comissió Nacional del Mercat de Valors serà un filtre a partir d'ara, però caldrà seguir estant atents i desconfiant dels remitents d'aquest tipus de missatges. Jordi Serra és director del màster en ciberseguretat i privacitat de la UOC i professor dels estudis d'informàtica multimèdia i telecomunicació.
17: Es concentra que és un món paral·lel i és un món en el qual és un món mundial. Vull dir que no ens protegeix la nostra policia local, no? del nostre barri, de la nostra ciutat, sinó que hi ha un, no? Aquí sí que estem entrant en un món completament global i aquí no tots els països tenen les mateixes regles.
16: Els experts recomanen anar amb molt de compte i sentit comú. No entrar en pàgines webs que no siguin de confiança, revisar sempre les adreces i números des d'on arriben els missatges i tenir les apps i sistemes operatius actualitzats per evitar estafes digitals.
18: Descarregar en la primera ronda el 5 de 8. Un 5 de 8 treballat però descarregat, el segon que han fet aquesta temporada. Ja tenim el tronc del castell. Són les sisenes que ja estan situades.
0: Estem escoltant el so ambient de la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona, que està en marxa des d'un quart d'una d'aquest migdia amb l'actuació de la Jove i els Xiquets de Tarragona i les dues colles convidades, els Castellers de Vilafranca i la Colla Vella dels Xiquets de Valls. Podeu seguir aquesta diada en directe, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
2: Fins al moment, la Colla Vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre i ha desmuntat un 4 de 10 amb folre i manilles. Els Castellers de Vilafranca, un 3 de 10 amb folre i agulla, un 3 de 10 amb folre i manilles. La Colla Jove ha carregat un 5 de 9 amb folre i ha fet llenya, un 3 de 10 amb folre i manilles, i per això ha quedat tan intent. I la Colla Xiquets de Tarragona, un 5 de 9. I ara mateix estan a punt de descarregar el castell.
0: Doncs sí, hem enganxat just en aquest directe aquest nou castell descarregat en aquesta actuació del primer diumenge de festes de Santa Tecla. No ens movem de Tarragona per això, perquè la catedral tornarà a acollir aquesta nit una nova representació del retaule precisament de Santa Tecla.
2: L'espectacle s'hi fa des de fa 35 anys i manté viva la tradició de l'esbar Santa Tecla. Tarragona Ràdio, Tere Ortega.
19: El retaule explica a través de la dansa la vida, la conversió i el martiri de Santa Tecla, patrona de Tarragona. La representació va a càrrec de l'esbar Santa Tecla des de l'any 1991, quan Jaume Guasch el va crear. Arriba amb l'acompanyament musical de la cobla, la principal de la Bisbal ampliada. La presidenta de l'esbar Santa Tecla, Rosa Llorach, destaca la importància d'arribar a aquesta 35a representació i el valor que té el retaule dins del patrimoni cultural i festiu de la ciutat. Avança que enguany la direcció general escènica i coreogràfica recau en Laia Pous Llorach.
20: Hi ha vegades que diem que no tenim novetats, aquest any tenim una novetat de que canviem la direcció. O sigui, aquest any la direcció l'agafa la Laia Pous, que és una dansaire del retaule que ha passat a agafar la direcció i serà el seu primer any.
19: 35 anys després de la seva estrena, avui a 11:15 de la nit, el retaule de Santa Tecla tornarà a convertir la catedral en l'escenari d'un espectacle per explicar la història de la patrona de la ciutat.
0: Parlem també de música, i és que la plaça Major de Vic va tornar a vibrar ahir amb els concerts de Ginestà, que era la Oz, i Bayuca en la penúltima jornada del Mercat de Música Viva.
2: Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.600 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
1: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
0: Una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals acreditats i amb una plaça Major que ha recuperat el protagonisme com a emblema del mercat aquest diumenge, és a dir, aquesta nit, en aquesta tarda, en aquest cas, Quimi Bordet serà l'encarregat de tancar l'edició a partir de les 7 amb un concert a la plaça Major. Parlem ara també de cinema, perquè l'actor Sergi López ha estat aquest dissabte a Girona, on ha rebut el premi homenatge de La Cocollona del Festival de Cinema Fantàstic i de Terror. Ha volgut reconèixer així la trajectòria d'un dels actors catalans amb més projecció internacional.
2: L'intèrpret de Vilanova i la Geltrú ha participat en l'acte celebrat a la ciutat, on ha repassat part de la seva carrera i la seva vinculació amb el món del cinema. Televisió de Girona, Xavi Morlans.
21: L'actor Sergi López va rebre ahir a Girona el Premi Homenatge de la Cocollona 2026. El Festival de Cinema Fantàstic i de Terror va voler reconèixer així la trajectòria d'un dels intèrprets catalans amb més projecció internacional, amb una carrera que l'ha portat a treballar tant en produccions catalanes i espanyoles com en projectes d'arreu del món. López va participar en l'acte de reconeixement, que també va servir per repassar alguns dels moments més destacats de la seva carrera. I precisament sobre aquest reconeixement i la seva trajectòria, Sergi López va explicar que això de rebre homenatges és una cosa a la qual encara no s'ha acostumat.
22: Em fa una mica de vergonya. Sí, bueno, no sé, Girona és un lloc que he vingut molt, no només perquè la meva àvia era de Santa Eugènia. No sé, fa estrany, no? Quan diuen homenatge sempre penses en gent que o l'ha palmat o li falta poc. Llavors, no sé, m'ho prenc bé perquè sé que la gent, bueno, trobo molta gent que m'aprecia, que em diu coses molt maques.
21: L'acte va servir per posar el punt final a l'edició d'enguany de La Cocollona. El festival tanca així una nova edició després de diversos dies de cinema fantàstic i de terror a Girona, i l'organització assegura que ja estan preparant l'edició del 2027.
0: Són les 2:22. Arribem als esports.
23: Notícies en xarxa. Esports.
0: Comencem parlant de futbol. El Barça

0: una victòria important. Els gironins, com diem, van guanyar per 1-2 al camp del Cádiz en partit de la sisena jornada de la segona divisió. La crònica del partit ens arriba des de Girona FM, Pau Villafañer.
1: El Girona va guanyar Cádiz per 1-2, tot i haver de patir fins a l'últim moment. Els gironins es van posar 0-2 a les acaballes de la primera meitat amb els gols de Benat i Carles Pérez i semblava que podrien tenir un partit més o menys còmode, però un gol en el primer minut de la segona meitat del conjunt andalús, obra de Sergio Arribas, va fer que el Girona hagués de patir més del compte, cosa que lamentava l'entrenador gironí Quique Álvarez.
2: Bueno, és una cosa a treballar, que hem de millorar. No pot ser que els partits sempre els acabem achicando agua. Hem d'intentar intentar defendre més en pilota, ser capaços de no regalar aquests gols, perquè per mi el gol és un regal, i ser més consistents, no? Perquè fem coses bé, però no ho fem durant molt temps, i això està en la nostra millora.
1: Amb aquesta victòria, el Girona suma 10 punts i s'acosta a la part alta de la classificació a l'espera de rebre l'Albacete divendres que ve a Montilivi per intentar seguir sumant de 3 en 3.
0: Parlem també de bàsquet, i és que el gran focus de l'actualitat catalana en aquest esport és avui a Badalona, on Joventut i Barça es disputen la Supercopa ACB.
3: La penya hi arriba després d'eliminar el Baskonia per 96-84, mentre que el Barça va aconseguir una classificació molt més ajustada contra el València Bàsquet per 87-86. Escoltem Simón Birgandé i en Joel Parra.
4: Muy buenas sensaciones, muy feliz por el trabajo que ha hecho el equipo. Sabíamos que era un equipo muy físico, creo que hemos estado bien en el rebote, como hemos hablado antes del partido, que hemos atacado muy bien la ofensiva, luego en ataque tenemos tantos jugadores con tanto talento que no hace falta ni jugadas a veces. Y también la afición y todos los que están aquí apoyándonos nos ayuda mucho y nos ha notado mucho ahí al final cuando ellos estaban volviendo, el apoyo y todo nos ayudó mucho.
5: Ilusión, no hay presión. Solo venimos aquí, hemos enseñado este partido que podemos y queremos estar en el final, y ahora toca jugar un final o hacer lo que podemos.
6: Molt contents al final. Veníem aquí a Badalona amb un objectiu clar, que era jugar la final el diumenge. Hem patit molt, però bueno, primer objectiu complert. Sempre que vinc aquí a Badalona, per mi és molt especial, tant per mi com per la meva família, i més, doncs ara, demà, que serà encara amb un joc en títol, doncs encara molt més especial, si et dic, a recuperar-nos, perquè la penya té un equipàs. Avui hem vist el show de l'APO, que sembla que no s'hagi anat encara de fa 7 anys, així que et dic, molt content pels dos equips, però demà al final a pista estarem guanyant.
3: Per tant, final catalana i duel amb un component especial. El títol es decideix a l'Olímpic de Badalona a partir de les 7 de la tarda.
0: Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia que fa possible darrere nostre la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: La xarxa de comunicació local.
1: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
2: Grans batutes, grans emocions.
3: Ludovic Morlot, Jordi Savall, Gustavo Dudamel,
2: Adam Fischer, Klaus Makela, Teodor Currensis i molts més.
3: T'esperen grans referents internacionals de la direcció d'orquestra a l'Auditori.
2: Entrades a auditori.cat.
4: Embaladits, l'espai on la Montse Balada i els seus amics ens enllacen amb la poesia infantil.
5: Hola, embaladits. Soc la Montse Balada i, com sempre fem en aquest programa, durant uns minuts ens unirem en l'aventura de llegir en veu alta poesia infantil. Us donem la benvinguda a l'Embaladits. El poema que ara sentirem ens ensenya que dir paraules boniques ens ajuda a fer amistats.
6: Hola, embaladits. Em dic Clàudia i vaig a tercera primària de l'escola Maricel de Cubelles. El poema que he escollit es diu Les paraules i l'ha escrit la Joana Raspall.

0: les paraules. Si els bous tinguessin set, quina font buscarien? La de l'aigua més clara, més viva i més brillant. I de l'arbre fruiter. Quina peça voldrien? La més madura i dolça, suau al paladar. I quin remei de flors a l'amor donarien? El de colors més vells, més frescs i perfumat. Per als amics i amigues, no triarien paraules entre les més boniques que el món s'han inventat. No volen l'aigua bruta, ni la fruita tarada, ni fer rams d'esbarcers, i en la nostra conversa volem belles paraules i no pas molt grollers.
1: Moltíssimes gràcies, Clàudia. Ens agraden les paraules boniques. Fins al proper Embaladits. Adeu.
2: Vols que la teva escola participi a l'Embaladits? Envia'ns un correu electrònic a embaladits@canalblau.cat. Embaladits és una idea de Montse Balada produïda per Canal Blau FM per la xarxa de comunicació local.
3: La xarxa de comunicació local.
4: Bon dia, són 2:45, us parla Eduard París.
5: Notícies en xarxa, edició migdia.
4: Catalunya ha acollit aquest matí el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, i el líder de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que han d'arribar l'any vinent. Tots dos han aprofitat les seves intervencions per intercanviar-se retrets.
6: Sánchez ha participat a la festa de la Rosa de Gavà, mentre que Feijóo ha assistit a la festa de les Migues de Badalona.
4: Repassem ara la resta de titulars que ens deixa la jornada. Lídia Porta, bon dia.
7: Bon dia, Eduard.
4: Més política, Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament català del 2028.
6: En una entrevista al diari The Sunday Times, Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia.
4: I milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
6: La convoca la plataforma Aeroport i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. Amb el Levan no a l'ampliació, ni ara ni mai.
4: Moment ara per conèixer també la previsió del temps per a la jornada d'avui. Marc Jaureguizar.
8: Estem tenint un final de setmana, una altra vegada molt tranquil al conjunt de Catalunya, amb unes primeres hores de diumenge on les temperatures eren fredes al Pirineu i Prepirineu i ja més fresca sobretot a l'interior de Catalunya, amb una suavitat més accentuada una altra vegada a tot el litoral català. Amb un matí de diumenge molt i molt assolellat, dia radiant, aquestes hores del migdia ja estem pendents una altra vegada de les temperatures que s'estan enfilant sobretot a tot el prelitoral i també a l'interior de les comarques de Girona, i de fet, a les immediates hores aquests valors també s'intensificaran al Pla de Lleida i a la Vall de l'Ebre, on esperem valors propers als 34 graus. Per tant, jornada una altra vegada càlida, amb una tarda que no es presenten gaires canvis, alguna tímida nuvolada, sobretot al Pirineu central i més oriental. Demà dilluns encetarem una setmana on estarà marcada per l'absència de precipitacions, amb unes temperatures que es mantindran elevades i jornades, com diem, de molt sol.
4: Seguim, parlem també de castells en marxa des d'un quart d'una a la diada del primer diumenge de les festes de Santa Tecla a Tarragona.
6: L'últim castell que s'ha vist és el 3 de 9 en folre de la colla Xiquets de Tarragona.
4: I en els esports, victòria ahir del Barça al camp del Sevilla per 1-3 que fa que els blaugranes mantinguin el ple de victòries a la Lliga. Rafinha va ser un dia més el gran protagonista del partit amb un hat-trick. La informació local més destacada amb les notícies en xarxa. Són les 2:33, esteu escoltant el Notícies en xarxa, edició migdia. Darrere nostre a la producció, el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons, Lídia Porta i jo mateix, Eduard París. Catalunya ha acollit aquest matí tant el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, com el líder del PP, Alberto Núñez Feijóo, amb dos actes sota un clima preelectoral de cara als diversos comicis que arribaran l'any vinent.
6: Sánchez ha participat a la tradicional festa de la Rosa de Gavà, juntament amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i la cúpula del PSC. Per la seva banda, el líder popular tenia una cita a Badalona al costat del líder del PP català, Alejandro Fernández, i de l'alcalde de la ciutat, Xavier García Albiol, coincidint amb la festa de les Migues.
7: Vamos a ganar las elecciones municipales el próximo mayo de 2027 y vamos a ganar las generales el próximo año 2027. Y os diré una cosa, cuando las ganemos ya sabemos lo que va a hacer el Partido Popular y Vox al día siguiente, pedir elecciones anticipadas. Y nosotros les recordaremos que cuando gobierna la izquierda también duran 4 años las legislaturas, hasta 2031 y más allá. ¡Ánimo ya por la victoria!
4: Acabem d'escoltar el president del govern espanyol, Pedro Sánchez, que, com veiem, no vol sentir a parlar d'una convocatòria anticipada d'eleccions després de la recent crisi a Ceuta. Defensa el finançament autonòmic per Catalunya i ha aprofitat també per carregar contra PP i Vox, que diu són tan iguals que van en el mateix cotxe i en una mateixa direcció. El missatge que acabem d'escoltar ha vingut a llançar és que els socialistes són optimistes davant les properes eleccions municipals, programades pel maig de l'any vinent.
6: També el primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha acusat el PP d'estar subordinat a Vox i ha interpel·lat directament a Feijó. I què farà amb els temes sensibles de Catalunya, com són el finançament o el català a Europa?
9: Estos días se ha paseado por Cataluña Abascal. Mucho TikTok Santiago y poco proyecto. Hoy lo hace Feijó. Nunca decepcionas, Alberto. Siempre por detrás de Abascal. Siempre por detrás de Vox. Vas a trabajar para que el gallego y también el catalán y el vasco y el euskera sean oficiales en Europa. ¿O ya te has olvidado del gallego, del vasco, del euskera y del catalán? Somos 20 millones en España que tenemos estas lenguas cooficiales. ¿Vas a dejar ya de obstaculizar la oficialidad de estas lenguas que son lenguas de España para que también lo sean en Europa?
4: Per la seva banda, Alberto Núñez Feijó situa Catalunya com una peça clau del canvi polític que planteja per a Espanya. El president popular ha fet aquesta reivindicació des de Badalona.
6: Feijó ha demanat que Catalunya recuperi protagonisme en una eventual etapa de govern popular després de les pròximes eleccions generals.
10: Este acto político es la demostración de que Catalunya va a empujar, va a sumar y va a decidir que España tenga el cambio que se merece, y para eso estamos hoy en Catalunya.
6: Feijó també ha reivindicat la gestió de l'alcalde Xavier García Albiol i ha avançat algunes de les seves prioritats en matèria d'immigració i política exterior.
4: I per la seva banda, seguim amb política, i és que Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya es dedicarà a recórrer el territori per veure de primera mà la situació del país per tal de decidir el seu futur polític de cara a una possible candidatura per les eleccions al Parlament de Catalunya del 2028.
6: Després d'un any sense concedir entrevistes, ho ha afirmat en el diari britànic The Sunday Times.
11: Obviously, Catalunya was different now.
12: Evidentment que Catalunya és diferent ara. La Catalunya actual no és la mateixa que era quan vaig marxar del país. Durant tot aquest temps he intentat estar en contacte amb el meu equip i amb la gent per entendre què està passant exactament a Catalunya. Però sé que no és el mateix olorar, tocar, sentir que està entre la gent. Aquesta és la meva primera intenció quan arribi, fer una immersió a la realitat, tocar novament, sentir, olorar el país.
6: Puigdemont ha dit que executarà aquest pla sempre i quan els tribunals espanyols li apliquin l'amnistia. Pel que fa a la crisi de Ceuta, Puigdemont ha dit que Espanya mai no plantejarà un referèndum sobre el futur de Ceuta per por a una votació del mateix estil que Catalunya. I també es pregunta que quin sentit té que un país de la Unió Europea tingui dues ciutats enclavades en el Marroc.
4: <t'en> I milers de persones participen aquest matí al centre de Barcelona en una manifestació contra l'ampliació de l'aeroport del Prat.
6: La convoca la plataforma Zero Port i té el suport de més de 200 entitats socials, veïnals i ambientals. I sota el lema no a l'ampliació, ni ara ni mai. La protesta arriba després de que dimarts el Consell de Ministres aprovés el pla d'inversions d'Aena fins al 2031 i que aquest inclou destinar 1.765 milions a la terminal barcelonina.
4: Zero Port denuncia que tant el govern espanyol com la Generalitat i Aena fan negacionisme climàtic i considera que actuen de manera irresponsable quan defensen cegament l'ampliació de l'aeroport.
6: De fet, diferents entitats ambientalistes han denunciat que els últims dies que l'ampliació del Prat implicaria un augment del 22% en les emissions de CO2 i encara van molt més enllà, ja que asseguren que tots els aeroports europeus duplicaran d'aquí a 7 anys els límits marcats per la pròpia Unió Europea. I ara fa 5 anys també milers de persones van sortir al carrer contra el projecte d'Aena per ampliar l'aeroport del Prat, tot i que en aquell moment estava aturada aquesta proposta.
4: I l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, s'ha reunit aquest dissabte amb el de Nova York, Zoran Mamdani, per compartir experiències mútues en polítiques d'habitatge, cooperació internacional entre ciutats, resiliència climàtica i ajudes públiques per al subministrament d'aliments. Així ho ha explicat l'alcalde Collboni.
13: En el cas de Barcelona, jo l'he ofert a l'alcalde Mamdani, doncs l'experiència i els resultats positius que estem tenint sobre la regulació dels preus del lloguer a la ciutat, que ha aturat la pujada en els darrers anys, d'explicar-li i compartir quina estratègia hem seguit, per exemple, també en el cas de la prohibició dels pisos turístics el 2028. En aquest tema aquí a Nova York també hi ha un debat ara obert molt intens. I també explicar, doncs, que aquestes experiències estan contribuint a fer més assequible l'accés a l'habitatge a la ciutat progressivament, no?
6: Collboni també ha anunciat una prova pilot d'establiments assequibles a la capital catalana, que està previst que es pugui iniciar de cara a l'any vinent.
13: Sabeu que aquí a Nova York hi ha una experiència que ha de començar l'any vinent, que és allò que s'anomena el supermercat públic o els supermercats municipals. Nosaltres a Barcelona l'any que ve començarem també una experiència molt similar, que és la xarxa de comerços assequibles. En concret, estem ja preparant l'aterratge del primer pla pilot al barri de la Marina, un projecte que serà gestionat per una ONG, per una entitat del tercer sector, tot i que l'edifici és de titularitat municipal, perquè arribi producte fresc assequible i alhora nosaltres hi vinculem un programa de formació professional.
6: La trobada bilateral s'ha fet en el marc de la cimera de ciutats Urban 20, que se celebra a la ciutat nord-americana aquests dies. Collboni i Mamdani han coincidit en la importància de les relacions entre grans ciutats en un moment de grandíssima tensió internacional.
4: Parlem també d'inversions. Abans d'acabar l'any, el govern català farà una nova convocatòria per concertar 2.300 places en residències a Catalunya, la meitat de les quals es destinaran a gent gran.
6: Amb aquesta mesura, el govern donarà per completada el compromís de crear 6.000 noves places durant la seva legislatura. Així ho ha explicat en el programa Ciutadella el conseller de Drets Socials, Raül Moreno.
14: Fa 15 anys que no es construeix una residència pública a Catalunya. El govern de Salvador Illa el que ha fet és posar-se amb la construcció de noves residències, amb la creació de places. Es van comprometre a fer 6.000 places concertades.
15: L'anterior conseller és el que es va comprometre.
14: Sí, durant aquesta legislatura. El president ja va dir 6.000 places concertades. Bé, aquest objectiu de les 6.000 places ara ja el tindrem complert. Per tant, allò que preveiem fer en 4 anys ho hem pogut fer en 2 anys i escaig. Volem accelerar també el nostre procés de posar en marxa els recursos per aquest envelliment. I per altra banda, efectivament, tenim al voltant de 15 residències noves programades. La Seu d'Urgell serà la primera construcció nova de residència, però hem fet reformes en altres 16 residències, bé per ampliar-les, bé per posar aires acondicionats, que és una de les altres climatització, que és una de les altres iniciatives presentades pel president Illa a la seva conferència. Farem una inversió de 58 milions d'euros per tenir el 2031 totes les residències públiques amb aire condicionat i calefacció.
6: El programa es podrà seguir a partir de 9:45 de la nit a les televisions locals i a la plataforma La Xarxa Més.
4: Obrim ara plana local, marxem fins a Rubí, on s'han complert ja 6 mesos sense registrar cap cas positiu de pesta porcina africana.
6: De fet, des de l'inici de l'abrot només s'han confirmat 2 únics senglars infectats pel virus en tot el terme municipal, que tot i això continua dins de la zona del risc amb totes restriccions en vigor. Des de Ràdio Rubí, David García.
15: El primer cas de Rubí es va detectar a l'inici del brot a la zona est, a tocar de la C-16. El segon i últim exemplar positiu confirmat a la ciutat es va trobar a finals de març a la Llera des de la Riera. Des d'aleshores, les anàlisis setmanals que fan els agents rurals als exemplars trobats morts o abatuts han donat sempre resultats negatius. El brot, però, continua actiu i aquest mateix dijous es comunicaven 5 nous positius. El cert, però, és que els casos de les últimes setmanes es concentren al sud de Collserola, lluny de Rubí. Tanmateix, la ciutat continua dins de la zona del risc amb les mateixes restriccions que fins ara, principalment la prohibició d'accés al medi natural com a mínim fins a finals d'any. Zones com el Parc de Can Oriol o el Torrent dels Alous es consideren àrees periurbanes i s'hi pot transitar, però a partir del pas de la C-16 cap a l'antic camp de golf de Can Sant Joan està prohibit el pas. Tot plegat en una crisi que, tot i que només ha comptat amb 2 senglars positius fa mig any, continua provocant la suspensió d'activitats grupals consolidades, com la caminada nocturna, la travessa Rubí-Montserrat o la cursa de muntanya.
4: I seguim al medi natural, perquè el Delta Birding tanca una nova edició amb més afluència de públic i amb noves propostes per apropar l'ornitologia a tothom.
6: El festival ha incorporat enguany activitats inclusives i un original concurs d'imitació de cant d'ocells. Canal Terres de l'Ebre, Daniel Cort.
16: El bon temps i l'interès creixent per la natura han fet que el Delta Birding d'aquest any hagi enregistrat un increment de visitants respecte a edicions anteriors. Miquel Rafa, director de Sostenibilitat i Territori de la Fundació Catalunya La Pedrera, ha destacat l'arribada de nous públics i la bona acollida del festival.
17: Estem molt contents de com està anant el festival. La veritat és que el clima ens està ajudant molt. És un moment fantàstic també per conèixer el Delta i la gent està venint, doncs, a... Bueno, més que mai. La veritat és que tot està fluint molt. Tenim, doncs, aproximadament, estem trobant, doncs, un increment respecte als anys anteriors.
16: Entre les novetats d'aquesta edició hi ha el concurs d'imitació de cants d'ocells i més activitats adaptades a persones amb dificultats d'oïda o de visió. També s'ha reforçat l'oferta per al públic jove i la participació de les dones en el món de l'ornitologia. Una edició que s'ha adaptat i ampliat als públics i consolida el Delta Birding com una cita de referència per als amants dels ocells i de la natura.
18: Ara, un peu desmuntat. Ara hi tornen. Donen l'aprovació. Claríssim. Dit polsa.
4: Escoltem el so ambient d'aquesta Diada Castellera del primer diumenge de les festes majors de Santa Tecla a Tarragona, que compta amb l'actuació de la colla jove i els xiquets de Tarragona, i també les dues colles convidades, els castellers de Vilafranca i la vella de Valls. La podeu seguir, com sempre, a través de la plataforma La Xarxa Més.
6: Fins al moment, la colla vella de Valls ha dut a plaça un 4 de 9 sense folre, ha desmuntat un 4 de 9 amb folre i manilles i un peu d'aquest mateix castell que ara mateix estan tornant a muntar. Els castellers de Vilafranca han descarregat un 3 de 10 amb folre i agulla, un 3 de 9 amb folre, la colla jove de Tarragona un 5 de 9 amb folre, ha fet llenya un 3 de 10 amb folre i manilles i per tant ha quedat en intent, i la colla xiquets de Tarragona han descarregat un 5 de 8 i un 3 de 9 amb folre.
4: Parlem ara de música, perquè la plaça Major de Vic va tornar a vibrar ahir amb els concerts de Ginestà, que era la Oz, i Bayuca en la penúltima jornada del Mercat de Música Viva.
6: Una 38a edició que ha comptat amb més de 1.700 propostes, sent l'any que més propostes s'han presentat. Rubén Pujol és el codirector artístic d'aquest esdeveniment.
19: I a nivell de xifres, doncs, la veritat és que ho demostra, no? Que hi ha interès, que la indústria està viva i que Vic és una data super, super essencial per tota la indústria del sector català, també estatal i internacional, amb aquest focus que nosaltres hem proposat durant aquests 4 anys.
6: I en una edició que, a més, ha comptat amb més de 1.300 professionals que s'han acreditat a una plaça major que ha recuperat el seu protagonisme com a emblema del mercat. Escoltem també en Jordi Casadesús, l'altre codirector de l'artístic del mercat.
20: Es fa molta il·lusió que es presentin tantes propostes, realment. És una feina molt agradable, a més, perquè descobrim molts projectes, moltes coses que realment, si no, seria inabastable.
6: Aquest diumenge, Quimi Portet serà l'encarregada de tancar l'edició a les 7 de la tarda amb un concert a la plaça Major.
4: Hem de parlar avui també de la colla bastonera de Cardedeu, que en el seu cas està d'aniversari.
6: Ha celebrat els seus 20 anys de trajectòria aquest dissabte amb una jornada que va reunir diferents colles bastoneres i que va omplir els carrers del municipi del Vallès Oriental de música, dansa i, sobretot, moltíssima tradició. I va ser Ràdio Cardedeu amb l'Aina Barbany.
0: A Cardedeu, la colla bastonera celebrava ahir la tarda els seus 20 anys de trajectòria amb una jornada festiva dedicada al Ball de Bastons. La celebració va començar amb una cercavila pels carrers del municipi, amb la participació de diferents colles bastoneres provinents d'arreu del territori català, que va acabar amb una mostra a la plaça de l'Església, una fita històrica que la colla va voler posar en valor. Això ens explicaven.
21: Jo crec que ens agrada molt com poder estar tots junts, o sigui, ens ho passem molt bé en els assajos, la veritat. I com una mica la cultura, no fer poble, que al final Cardedeu, doncs ara mateix potser està creixent molt i hi ha molt poca gent que faci cultura popular i és important.
0: La festa va continuar a la plaça de Sant Corneli amb un sopar popular i molta festa. D'aquesta manera, la colla cardedeuenca va commemorar dues dècades de bastons, dansa i cultura popular en una jornada que també va servir per compartir la celebració amb altres colles i amb els veïns i veïnes de Cardedeu.
4: Canviem la música i la dansa pel circ, en aquest cas amb el Festival de Terrassa, que ha tancat edició amb una valoració molt positiva per part de l'organització.
6: Enguany ha estrenat una nova ubicació a l'entorn de la Seu d'Ègara i ha fet durant el cap de setmana espectacles, tallers i una gran gala que ha reunit diferents disciplines de circ. Ho han seguit des de la Ràdio Municipal de Terrassa, el Martí Paola.
22: A Terrassa li agrada el circ, ha quedat superclar perquè ha sigut increïble l'últim espectacle que s'acaba de fer, que la gent sortia de l'establiment, o sigui, una bogeria molt guai, quina il·lusió que agradi tant el circ.
4: Amb aquestes paraules, Júlia Armengol explicava la satisfacció del públic terrassenc pel festival de circ que s'ha celebrat a la ciutat. Des de l'entitat organitzadora, el Tub d'Assaig, es mostren molt satisfets de la qualitat dels espectacles i de la resposta de la ciutadania. El certamen ha estrenat enguany ubicació a l'entorn de la Seu d'Ègara, un canvi que ha buscat apropar el circ a nous públics i ampliar la presència del festival a la ciutat. Al llarg d'aquests dies, el festival també ha ofert espectacles de carrer, tallers, propostes familiars i actuacions de talent emergent en diferents espais del barri. Una 17a edició que ha consolidat l'aposta per portar el circ al carrer i que ha convertit durant uns dies l'entorn de la Seu d'Ègara en un gran escenari a l'aire lliure. I fem una darrera aturada a l'Olot.doc, que incorpora a Besalú com a seu aquest any. Durant la setmana vinent, allà es podran veure 5 documentals d'interès social, cultural i mediambiental.
6: També hi haurà sessions d'escoles amb la projecció de diversos documentals per als més joves. Com ja és habitual, també es faran converses amb especialistes i entitats vinculades. Olot FM, Lluc Coll de Carrera.
23: Del 23 al 30 de setembre es projectaran diversos documentals entre Olot i Besalú. Per una banda, es busca aprovar els documentals al públic general. Per l'altra, la secció d'escoles té l'objectiu d'apropar les propostes del festival als més joves i generar espais de reflexió i debat. Ho explica Joaquim Castells, organitzador d'Olot.doc.
24: Tenim ja unes quantes reserves confirmades. I per altra banda tenim la secció també escoles, que això sí que té un èxit ja des de fa uns quants anys, tenim molta demanda.
23: Constarà de 5 projeccions que es faran fins al dia 29 de setembre entre Olot i Besalú.
24: Tenim 3 seus, el Cine Olot, que és on habitualment ho fèiem, també tenim el Centre Catòlics i l'Escola d'Art. I com a novetat, sortim d'Olot i anem a Besalú i farem una sessió oberta a tot el públic a Besalú.
23: Pel que fa a les entrades, algunes de les projeccions obertes al públic tindran un cost de 6 euros.
4: Són les 2:51, moment de parlar d'esports.
5: Notícies en xarxa. Esports.
4: Comencem parlant de futbol, del Barça, que manté el ple de victòries a la Lliga després d'imposar-se per 1-3 ahir al camp del Sevilla.
6: Els blaugranes van haver de remuntar un partit que es va complicar ben aviat, ja que Fofana va avançar els andalusos al minut 18, però la reacció del Barça va ser immediata. Només 3 minuts més tard, Rafinha va fer l'empat. El brasiler va acabar sent el gran protagonista de la nit gràcies a 2 gols més en la segona meitat. La notícia negativa, però, va ser la lesió d'Andreas Christensen del Barça. El central danès tornarà a estar apartat dels terrenys de joc com a mínim fins la tornada a l'aturada de seleccions, que és a principis d'octubre.
4: Parlem també avui de waterpolo, perquè s'ha disputat la final de la Copa Catalunya de la Divisió d'Honor Femenina a Mataró. La final enfrontava l'anfitrió, el Club Natació Mataró, i el Sabadell. En directe des de Mataró Ràdio, Jordi Rabassa, hi ha hagut sorpresa o les vallesanes han complert els pronòstics?
1: Doncs podríem dir que ha estat una final espectacular, jugada a un ritme realment frenètic, una cosa impròpia a aquestes altures de la temporada, i que s'ha resolt al final a favor de la Solim Centre Natació Mataró per 11-9. Amb aquest resultat augura una gran temporada que segurament serà emocionant i molt igual. Un partit que en el primer quart s'ha saldat amb un mínim 2-1 a favor del Mataró. En el segon quart, atenció, perquè el Sabadell ha fet un parcial de 0-4 que l'ha col·locat en un 2-5 al seu favor. Semblava que el partit l'encarrilava el conjunt ballesà, però el Mataró ha reaccionat, ha retallat diferències 3-5 al final del segon període. En el tercer ha aconseguit empatar a 5 amb gols de l'hongaresa Faragó i de Carla Martín, dues jugadores que s'han incorporat al Mataró aquesta temporada. I a partir d'aquí, un constant estira i arronsa amb el Sabadell, sempre per davant en el marcador, amb un sol gol de diferència, fins que en l'últim minut i mig de partit un gol de Jules Rumer ha col·locat el 10-9 i un altre de Mireia Guiral ha servit per establir l'11-9. Dir que l'australiana Tilly Kearns del Centre de Natació Mataró ha estat elegida la millor jugadora, mentre que el Club Natació Terrassa ha derrotat el Club Natació Catalunya per 14-9 en el partit per al tercer i quart lloc.
4: Moltes gràcies, Jordi. I anotem, doncs, aquest triomf el Mataró, l'equip anfitrió en aquesta final de la Copa Catalunya Femenina de la Divisió d'Honor. Canviem d'esport, novament ens n'anem al bàsquet, i és que el gran focus de l'actualitat catalana del bàsquet, com diem aquest cap de setmana, és a Badalona, on Joventut i Barça disputen aquesta tarda la final de la Supercopa ACB.
2: La penya hi arriba després d'eliminar el Baskonia per 96-84, mentre que el Barça va aconseguir una classificació molt més ajustada contra el València Bàsquet per 87-86. Per tant, la final catalana i el duel amb un component especial, i és que el títol es decideix a l'Olímpic de Badalona a partir d'aquesta 7 de la tarda, com comentàvem.
4: Tornem a canviar d'esport, ens n'anem a l'hoquei patins. La selecció catalana femenina ha guanyat la Golden Cup en vèncer per 2-3 al combinat de Portugal, després de remuntar, això sí, un 2-0 advers.
2: Laia Puigdueta, Carla Fondaglòria i Marina Codina han estat les golejadores. La final masculina, també entre Catalunya i Portugal, es disputarà quan faltin 5 minuts per 4:45 de la tarda.
4: Recuperem també una informació de futbol que ens deixàvem anteriorment. Recordem també que el Girona ahir es va imposar al Cádiz per 1-2. Nova victòria pels gironins, que ocupen posicions de play-off. Recuperem també un altre resultat conegut fa només uns instants. La primera derrota de la temporada per al Nàstic de Tarragona. La primera federació, en el seu cas, els tarragonins han caigut derrotats al camp de l'Alcorcón en un partit on no han tingut pràcticament opcions i on els madrilenys s'han acabat emportant la victòria per 3-0. Recordar que en aquesta mateixa categoria el Sant Andreu no juga fins dimecres vinent davant del Reial Madrid Castilla, ja que l'equip madrileny va haver d'ajornar el partit degut als compromisos internacionals, en aquest cas a la Copa Intercontinental Sub-20, que va obligar a molts jugadors del filial de l'equip blanc a jugar-la ahir mateix. Amb aquests apunts ràpids acabem. Fins aquí el Notícies en Xarxa, edició migdia, que fa possible darrere nostra producció el servei d'informatius de la xarxa i els micròfons. Qui us ha parlat, Lídia Porta, i un servidor, Eduard París. Gràcies per escoltar-nos i passeu un bon diumenge.

0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo avui són a Catalunya. Des de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, el president espanyol ha reivindicat el socialisme per frenar, dit, un possible govern de Partit Popular i Vox. Des de Badalona, el líder de l'oposició ha reclamat el suport dels catalans per arribar a la Moncloa. Carles Puigdemont assegura que, quan pugui tornar a Catalunya, recorrerà tot el país per escoltar el territori i decidir el seu futur polític. L'expresident de la Generalitat ho ha afirmat en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, a les portes que el Tribunal Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés. Com a mínim 3 morts a Moscou en un atac ucraïnès amb drons a gran escala sobre Rússia. Una ofensiva que també ha afectat una refineria i centenars de vols i que ha coincidit amb les eleccions que fan al Parlament rus, les primeres des del començament de la guerra. A Alemanya, els col·legis electorals dels Lands de Berlín i de Mecklenburg-Pomerània Occidental tanquen a les 6 de la tarda. Els sondejos apunten a l'augment del vot per l'extrema dreta, però, sense opció de governar, hi ha una baixada per als democristians del canceller Merz a la corda fluixa. Unes 30.000 persones, segons l'organització, 5.500, amb xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, han participat a la manifestació convocada per la plataforma Zero Port en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Rebutgen la massificació turística i l'impacte mediambiental que afirmen tindrà el creixement d'aquesta gran infraestructura. L'anunci de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de crear una xarxa pública de supermercats a la ciutat a preus assequibles es veu amb bons ulls des d'organitzacions com l'organització no governamental Justícia Alimentària. Confien que aquesta iniciativa compti amb el pressupost adequat i que no es quedi només en una proposta. La collita de blat de moro a la plana de Lleida ha començat 15 dies abans del que es preveia, amb rendiments desastrosos, segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, per les calorades que hem patit i per la plaga de l'aranya roja. El Festival de Sant Sebastià acull l'estrena mundial d'una nova adaptació dels Miserables que opta a la Conxa d'Or. El seu director, Fred Cavaller, diu que hi ha inclòs coses de la novel·la de Victor Hugo, que sempre n'havien quedat fora. La pel·lícula, amb un repartiment d'estrelles de cinema francès, s'estrena al novembre.
1: Esports.
2: Berta Avellán, campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a la província de Lleó. Pedro Acosta ha guanyat la cursa llarga del Gran Premi d'Àustria de MotoGP seguit de Jorge Martín i Marco Bezzecchi. Marc Márquez ha estat cinquè. I Catalunya s'ha endut la final femenina de la Golden Cup d'hoquei patins per 3-2 contra Portugal. A 4:45 es disputa la final masculina, que també enfrontarà les seleccions catalana i portuguesa.
0: Últims dies d'aquest estiu, encara en bonança, temperatures de setembre, no esperem núvols, només alguns de prims al nord del país, o algunes boirines matinals. Matinades fresques, però els dies es faran més calorosos.
3: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 30%.

0: Estem amb tu des de 1985.
1: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
0: 107.6 FM.
1: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, sí, moltíssimes, sí, bandes sonores.
2: Henry Mancini,
0: per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això del compositor. Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir?
1: Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podrien haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí,
2: eh?
0: Sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí sí. Doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta
2: sí.
0: música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
3: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

perspectiva. Té molt clar que qui no hagués estat feliç, però reconeix que això de desaparèixer tan tranquil, sense avisar-nos, és marxar amb molt poc estil.

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, són les 4. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo són avui a Catalunya. Des de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà, el president espanyol ha reivindicat el socialisme per frenar un possible govern de PP i Vox. I des de Badalona, el líder de l'oposició ha reclamat el suport dels catalans per arribar a la Moncloa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya recorrerà tot el país per escoltar el territori i decidir el seu futur polític. L'expresident de la Generalitat ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times a les portes que el Tribunal Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés. Unes 30.000 persones, segons l'organització, i 5.500 amb xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona han participat avui a la manifestació convocada per la plataforma Zero Port en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Rebutgen la massificació turística i l'impacte mediambiental que suposa el creixement d'aquesta infraestructura. Almenys 3 morts a Moscou en un atac ucraïnès amb drons a gran escala sobre Rússia. L'ofensiva també ha afectat una refineria i centenars de vols. Coincideix amb les eleccions al Parlament rus, les primeres des de l'inici de la guerra. A Alemanya, els col·legis electorals dels Lands de Berlín i de Mecklenburg-Pomerània Occidental tancaran a les 6 de la tarda. Els sondejos apunten a l'augment del vot per a l'extrema dreta, però sense opció de governar, hi ha una baixada per als democristians del canceller Metz, que està a la corda fluixa. L'anunci de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de crear una xarxa pública de supermercats a la ciutat a preus assequibles es veu amb bons ulls des d'organitzacions com l'ONG Justícia Alimentària. Confien que aquesta iniciativa compti amb el pressupost adequat i que no es quedi només en una proposta. I els castellers de Vilafranca han descarregat un 3 de 10 amb folre i manilles a la diada del primer diumenge de Santa Tecla a Tarragona. També hi participen la colla Jove Xiquets de Tarragona, els Xiquets de Tarragona i la colla vella dels Xiquets de Valls. És l'última gran diada del setembre abans del concurs de castells.
0: Esports.
2: Berta Avellán, campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure, la pilot de Terrassa, s'ha endut el títol per segon any consecutiu després d'imposar-se a la segona prova que s'ha disputat a la província de Lleó. Ara un 4:15, derbi madrileny a la primera divisió, el Metropolitano, Atlètic de Madrid, Real Madrid, el Barça marxa com a líder en solitari en ple de victòries a l'aturada de seleccions després de guanyar avui per 1-3 al camp del Sevilla. I la Penya i el Barça jugaran aquesta tarda a les 7 la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. A les semifinals, la Penya va eliminar el Baskonia i els blaugranes al València.
1: I pel que fa al temps, últims dies de l'estiu amb bonança i calor de setembre, no s'esperen núvols, només alguns de prims al nord del país o algunes boirines matinals. Matinades fresques, però els dies es faran més calorosos, amb valors que s'aproximaran als 35 graus a l'interior.
0: 3Cat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 4 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
0: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han portat avui la seva baralla política a Catalunya. Tots dos han participat aquest migdia en actes dels seus partits i ho han fet amb la...
3: Sintonitza Ràdio Arbúcies. 107.6 FM.
4: La teva veu, la teva ràdio.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 28 graus i una humitat del 27%.

Si tú ya no mastimas vino y digamos a la cara. Si tot era mentida, no es perquè ha de durar. De tot el que em vas prometre, ara només queden paraules que marxen tan

0: 3Cat Info.
1: Bona tarda, a les 5.

0: Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han vingut a fer campanya a Catalunya des de la festa de la Rosa del PSC l'un, a Gavà. El president espanyol ha reivindicat el socialisme per frenar un possible govern del Partit Popular i de Vox, i des de Badalona, el líder del PP, ha reclamat el suport dels catalans per poder arribar al poder a la Moncloa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya recorrerà tot el país per escoltar el territori i decidir el seu futur polític. L'expresident de la Generalitat ho ha afirmat en una entrevista al diari britànic The Sunday Times, a les portes que el Tribunal Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés. Com a mínim, 3 persones mortes a Moscou en un atac ucraïnès amb drons a gran escala sobre Rússia. Ofensiva que també ha afectat una refineria i centenars de vols, i que ha coincidit amb les eleccions al Parlament rus, les primeres des que va començar aquesta guerra. A Alemanya, els col·legis electorals dels Lands de Berlín i de Mecklenburg-Pomerània Occidental tancaran a les 6. Els sondejos apunten a l'augment del vot per l'extrema dreta, però, sense opció de governar, hi ha una baixada pels democristians del canceller Friedrich Merz, que a més està a la corda fluixa. Unes 30.000 persones, segons l'organització, 5.500 amb xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, han participat a la manifestació convocada avui per la plataforma Zero Port en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Rebutgen la massificació turística i l'impacte mediambiental que afirmen suposa el creixement d'aquesta gran infraestructura. La collita del blat de moro a la plana de Lleida ha començat 15 dies abans del que es preveia, amb rendiments desastrosos, segons la Federació de Cooperatives Agràries de Catalunya, a causa de la calorada que hem tingut aquest estiu i de la plaga de l'aranya roja. El concert de Quimi Portet tanca avui al vespre a la plaça Major de Vic, l'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva que s'està vivint. El músic bigatà anuncia que després de 8 anys sense treure disc, en prepara un de nou. Sortirà al mercat l'any que ve.
1: Esports.
2: A l'Atlètic de Madrid i el Madrid empaten a 0 al Metropolitano en el derbi madrileny, que és a punt d'arribar ja al descans a la primera meitat. El Barça, passi el que passi, marxarà com a líder en solitari i en ple de victòries a l'aturada de seleccions. A aquesta hora, Catalunya i Portugal juguen la final masculina de la Golden Cup d'hoquei patins, quan queden 9 minuts per arribar al descans. De moment, el resultat és d'empat a 0. La final femenina l'ha guanyada la selecció catalana per 3-2. I en bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquesta tarda a les 7 la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. A les semifinals, la Penya va eliminar el Baskonia i els blaugranes van superar el València.
0: Últims dies d'estiu, amb aquesta bonança i amb aquestes temperatures més normals per l'època de l'any. No esperem núvols, només alguns núvols prims al nord del país o algunes boires matinals. Matinades fresques, però aquest començament de setmana anirem veient com cada dia farà una miqueta més de calor, si més no fins a meitats de setmana, amb temperatures que es tornaran a acostar als 34-35 graus.
3: 3CAT Info. Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
4: La teva música, el teu ritme.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 35%.

0: Cat Info.
1: Bona tarda, són les 6. Alemanya tanca en aquesta hora els col·legis electorals de Berlín i de Mecklenburg-Pomerània Occidental. Comença un escrutini decisiu per la continuïtat del canceller democristià Friedrich Merz. S'espera una pujada de l'extrema dreta i l'esquerra radical aspira a guanyar l'alcaldia de Berlín. Almenys 3 persones mortes a Moscou en un atac ucraïnès amb drons a gran escala sobre Rússia. L'ofensiva també ha afectat una refineria i centenars de vols. Coincideix amb les eleccions al Parlament rus, les primeres des de l'inici de la guerra. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo són avui a Catalunya des de la Festa de la Rosa del PSC a Gavà. El president espanyol ha reivindicat el socialisme per frenar un possible govern de PP i Vox i des de Badalona el líder de l'oposició ha reclamat el suport dels catalans per arribar a la Moncloa. Carles Puigdemont assegura que quan pugui tornar a Catalunya recorrerà tot el país per escoltar el territori i decidir el seu futur polític. L'expresident de la Generalitat ho ha dit en una entrevista al diari britànic The Sunday Times a les portes que el Tribunal Constitucional comenci a abordar l'amnistia als líders del procés. Unes 30.000 persones, segons l'organització, i 5.500, segons les xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, han participat aquest matí en la manifestació convocada per la plataforma Zero Port en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Aquesta hora també arrenquen 2 marxes a Eivissa i a Palma contra l'ampliació dels seus aeroports i la massificació turística. 8 castells de gamma extra a la Diada Castellera del primer diumenge de Santa Tecla a Tarragona, 4 dels quals aconseguits pels castellers de Vilafranca. Ha estat l'última gran diada abans del concurs de castells del 4 d'octubre. I el concert de Quim i Portet tancarà aquest vespre a la plaça Major de Vic, l'edició d'aquest any del Mercat de Música Viva. El músic biguetà ha anunciat que després de 8 anys sense treure disc, en prepara un que sortirà al mercat l'any que ve.
2: Esports.
3: Quan queden 7 minuts més, l'afegit l'Atlètic de Madrid guanya per 2-0 al Madrid en el derbi madrileny, al Metropolitano. Amb aquest resultat, els matalassers superarien el Madrid a la classificació. Serien segons a 5 punts del Barça. A aquesta hora també s'està disputant la final masculina de la Golden Cup d'hoquei patins entre Catalunya i Portugal. Quan queden 8 minuts pel final, Catalunya guanya per 1-0. I en bàsquet, la Penya i el Barça jugaran aquesta tarda a les 7 la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. A les semifinals, la Penya va eliminar el Baskonia i els blaugranes al València.
1: I pel que fa al temps, cel totalment serè, sol intens i temperatura força alta, sobretot a les comarques interiors. Màximes d'entre 28 i 33 graus o fins i tot un xic més altes a les Terres de l'Ebre i al Pla de Lleida. Demà encara farà més calor, però la nit es mantindrà fresca.
2: 3Cat Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 6 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
2: 3Cat Info. 3Cat Info.
1: I com dèiem, estem molt pendents a aquesta hora d'Alemanya, on avui hi ha eleccions a 2 territoris i a aquesta hora comença l'escrutini després que a les 6 de la tarda han tancat ja els col·legis electorals de Berlín.
4: Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
5: La banda sonora del teu dia.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 27 graus i una humitat del 37%.

0: Els democristians alemanys arriben pels pèls a tenir representació a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta en unes eleccions avui que el canceller Friedrich Merz ha qualificat de desastre, però diu que continuarà. Victòria històrica de la candidata d'origen turc de l'esquerra radical a Berlín. Tram final ja de les eleccions legislatives que avui es fan a Rússia. Des de divendres es celebren aquests comicis on ningú no dubte que guanyarà el partit de Vladimir Putin. L'oposició insta a anar a les urnes de forma presencial perquè, segons afirma, pel Kremlin és més fàcil manipular el vot electrònic. Avui, atacs ucraïnesos que han causat 3 morts a Moscou. Centenars de persones es manifesten a aquesta hora a Palma i a Eivissa contra l'ampliació de l'aeroport i contra la massificació turística. Una protesta que organitzen una quinzena d'entitats veïnals i ecologistes. Al matí migdia, unes 30.000 persones, segons l'organització, 5.500, segons les xifres de la Guàrdia Urbana de Barcelona, han pres part en una altra manifestació convocada per la plataforma Zero Port en contra de l'ampliació de l'aeroport del Prat. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat avui a Catalunya amb la mirada posada a les eleccions generals de l'any vinent. El president del govern espanyol ha insistit des de la Festa de la Rosa de Gavà que el Partit Popular està subordinat a Vox. Des de Badalona, el líder del PP ha demanat el suport dels catalans per poder governar a Espanya. Carles Puigdemont assegura que ha pensat en 2 o 3 possibles escenaris per quan pugui tornar a Catalunya. Tot i amb això, diu que abans de decidir el seu futur polític vol recórrer el país per prendre'n el pols. El líder de Junts en parla en una entrevista a The Sunday Times la vigília que el Tribunal Constitucional debati el primer dels recursos contra la decisió del Tribunal Suprem de no amnistiar els líders del procés. 8 castells de gamma extra a la Diada Castellera avui del primer diumenge de Santa Tecla a Tarragona, 4 dels quals aconseguits pels castellers de Vilafranca. Ha sigut l'última gran diada abans del concurs de castells del 4 d'octubre.
1: Esports.
2: Segona derrota del Madrid de Mourinho en el que portem de temporada. Els blancs han perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid, que els avança la classificació. Mourinho ha criticat durament l'actuació dels àrbitres. Doble victòria de Catalunya a la Golden Cup d'hoquei patins. A la final masculina, els catalans s'han imposat per 2-1 contra Portugal, mentre que a la femenina han guanyat per 3-2 també contra les lusitanes. I la penya i el Barça disputen a aquesta hora la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona, que és a punt de començar.
0: Cel totalment serè, sol intens i temperatures força altes, sobretot a les comarques interiors, amb màximes d'entre 28 i 33 graus o una mica més altes a les Terres de l'Ebre i Alba de Lleida. Demà encara farà més calor, però les nits es mantindran fresques.
1: 3Cat Info.
0: Passen gairebé 4 minuts de les 7 de la tarda, us parla Jaume Brufau. A Alemanya, un respir pel canceller Friedrich Merz a les eleccions regionals d'avui, segons el sondeig a peu d'urna de la televisió pública, quan ja ha començat l'escrutini. Els democristians superen...
3: Estem amb tu des de 1985.
4: Ràdio Arbúcies, la teva emissora local.
3: 107.6 FM.
5: Tenim a Arbúcies una temperatura de 26 graus i una humitat del 39%.

0: Ràdio Arbúcies, 107.6 FM.
1: La teva música al teu ritme.
0: Presentem una nova edició del concurs El misteri de les tres bandes sonores.
2: Per tant, saludem David.
3: Molt bon dia.
2: Molt bon dia. Per aquest nou repte de les tres bandes sonores i començarem per la primera cançó.

0: Sí, sí, és una gran pel·lícula que explica una història peculiar.
1: Sí.
0: I aquesta música doncs, és d'un compositor també genial que va donar moltíssimes, moltíssimes bandes sonores.
2: Henry Mancini.
0: Henry Mancini, per exemple, va fer la banda sonora, es pot dir això, del compositor? Estem donant pistes, eh?
2: Sí, es pot dir.
0: Doncs va fer, per exemple, la Pink Panther.
2: No, saps per què es pot dir?
1: Quantes bandes sonores diries que ha fet Henry Mancini?
0: Uf, no sé, moltíssimes. Podria haver fet 50 o...
2: 90.
0: 90, va bé.
2: Per tant, queda bastant acotat,
0: sí, sí,
2: eh?
0: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. Poden anar buscant. Doncs vinga, aquesta seria la primera. Anem per la següent, que aquesta és una mica més moderneta, podríem dir.
1: Sí, sí.
0: És més pop, això, eh?
1: Sí, sí, sí.

0: Doncs vinga, aquesta és la cançó, la segona d'aquest misteri, també molt coneguda, i amb un cantant que era especialista a fer versions, i aquí doncs va fer una cosa diferent.
1: Sí, correcte.
0: Molt bé, doncs deixem aquesta i anem per l'última. Segurament una cançó que molta gent no relaciona amb la pel·lícula, perquè va ser molt i molt i molt famosa aquesta música, i el compositor que les va fer va fer moltíssimes, i totes eren d'un estil similar, i realment jo fins i tot no sabia fins fa uns anys que pertanyia a certa pel·lícula.
1: Sí, correcte.
0: Bé, doncs aquestes han estat les tres cançons del nou repte, i doncs bé, ho deixem aquí, i ens tornem a retrobar amb aquesta mateixa fórmula a partir de setembre, a la 19a temporada.
1: Perfecte.
0: Doncs apa.
2: Jaymar patrocina el concurs El misteri de les tres bandes sonores.

El meu poble té una plaça de records, fanals encesos i banderetes de colors, i un gran ball dirigeix les n'estiu, avui que tothom riu, avui que és festa major. A la plaça de nit s'hi aplega tothom,

0: Carolina.
1: Sintonitza Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
2: La teva veu, la teva ràdio.

0: Freshcat Info.
1: Bona tarda, són les 8. A Rússia, a aquesta hora tanquen els col·legis electorals i el partit de Vladimir Putin tornaria a arrasar les eleccions legislatives d'aquest cap de setmana, segons el sondeig a peu d'urna que s'acaba de fer públic i que avança còmodament al davant de la resta de partits. Uns resultats esperats en uns comicis marcats per les irregularitats i la falta de transparència. I a Alemanya, el canceller Friedrich Merz, que ja estava molt qüestionat, ha rebut un fort revés electoral, debacle dels democristians alemanys que arriben pels pèls a tenir representació a Mecklenburg-Pomerània Occidental, on guanya l'extrema dreta i victòria històrica de la candidata d'origen turc de l'esquerra radical a Berlín. El canceller qualifica els comicis de desastre, però diu que continuarà. Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo han estat avui a Catalunya amb la mirada posada en les eleccions generals de l'any que ve. El president del govern espanyol ha insistit des de la festa de la Rosa de Gavà que el PP està subordinat a Vox, mentre que des de Badalona, el líder dels populars ha demanat el suport dels catalans per governar Espanya. Carles Puigdemont assegura que ha pensat en dos o tres possibles escenaris per quan pugui tornar. Malgrat tot, diu que abans de decidir el seu futur polític vol recórrer al país per prendre'n el pols. El líder de Junts n'ha parlat en una entrevista al The Sunday Times la vigília que el Tribunal Constitucional debati el primer dels recursos contra la decisió del Suprem de no amnistiar els líders del procés. I 30.000 persones, segons l'organització, i 5.500, segons la Guàrdia Urbana, s'han manifestat aquest migdia pel centre de Barcelona contra l'ampliació de l'aeroport del Prat. Els manifestants, convocats per la plataforma Aeroport, han rebutjat la massificació turística i l'impacte mediambiental que suposa el creixement d'aquesta infraestructura. L'anunci de l'alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, de crear una xarxa pública de supermercats a la ciutat a preus assequibles es veu amb bons ulls des d'organitzacions com l'ONG Justícia Alimentària. Confien que aquesta iniciativa compti amb el pressupost adequat i no es quedi només en una proposta. I la bola negra dels Javis ha guanyat el Premi del Públic del Festival Internacional de Cinema de Toronto. Avui s'ha projectat també al Festival de Sant Sebastià i l'acollida ha estat espectacular. A més, avui ha arribat a Sant Sebastià Brad Pitt, que dimecres hi presentarà la seva última pel·lícula.
2: Esports.
3: Segona derrota del Madrid de Mourinho, que queda ja a 6 punts del Barça. Els blancs han perdut per 2-1 al Metropolitano contra l'Atlètic de Madrid i Mourinho ha criticat durament els àrbitres. La penya i el Barça disputen aquesta hora la final de la Supercopa ACB a l'Olímpic de Badalona. El descans guanya la penya de 6 punts, 52-46. Doble victòria de Catalunya a la Golden Cat d'hoquei patins. A la final masculina els catalans s'han imposat per 2-1 a Portugal i a la femenina per 3-2 també contra Portugal. I en motor, Berta Avellán s'ha proclamat campiona del Mundial de Trial a l'aire lliure. La pilot de Terrassa s'emporta el títol per segon any consecutiu.
1: I pel que fa al temps, serà estable demà i també gran part de la setmana que ve. Anticicló, vents febles i sol intens demà al matí. Cel gairebé destapat, sol intens i més calor a l'interior, on es poden assolir de 32 a 36 graus.
0: 3CAT Info.
1: Ara passen 4 minuts de les 8 de la tarda. Us informa Laia Framis Ametller.
0: 3CAT Info.
4: Ràdio Arbúcies.
5: L'emissora que escolten les altres emissores.
4: 107.6 FM.
6: Tenim a Arbúcies una temperatura de 21 graus i una humitat del 64%.

sota la matica aquesta. Saps, aquelles, un dia ja veuràs. Un dia que et porti tu Genís allà al poble, ja veuràs. Et senten allà, et donen un quilo de mango i vamos, quedes aplatanat després.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 18 graus i una humitat del 72%.

0: Finalitzem l'espai musical 35 de Jazz. Sintonitza Ràdio Arbúcies 107.6 FM.
1: La teva veu, la teva

Tenim a Arbúcies una temperatura de 17 graus i una humitat del 73%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 79%.

Tenim a Arbúcies una temperatura de 16 graus i una humitat del 79%.